0: tu tota la vitamina després va a la llavor perquè després torna i et surti un fruit, no? Mm-hmm. Si no té llavor, clar, no li fa falta madurar d'aquesta manera, diríem.
1: Clar, jo
0: he vist... Jo, no, jo penso això.
1: Sí, sí, no, és cert, i a més té tota la lògica del món. De totes maneres, jo he vist xindris que les posen per créixer dins d'uns recipients quadrats de plàstic i te trauen una xindri quadrada. No sé si l'has vist mai.
0: Això, sí, ja l'he vist. Això ja és... Però bueno, això està molt bé, és hora de comercialitzar-la, no?, per fer màrqueting, però si tu vols, tu has de saber què cerques.
1: Clar.
0: El bon gust de bona xindri dolça.
1: Clar.
0: O tenir una xindri per menjar. A veure, que la xindri fresqueta, tota entra molt bé, perquè l'aigua fresca està molt bona, no? Pues així en dir, el que té de bossa nostra és que és molt dolça.
1: Clar, clar. I a més...
0: La tritura és i és superdolça, no fa falta fer-li res.
1: I a més és el que diem a pràcticament tots aquests programes, a nivell de nutrients, d'alimentació, d'alimentar-te tu mateix, perquè és cert que la xindri té un tant per cent molt elevat d'aigua, però també a l'estiu és el que te refresca, no? També és el que sí, t'hidrata, no? Podríem dir. Però no hi ha color. Este matí precisament estava jo veient un reportatge del salmó de Noruega i mos dien, l'expert que parlava deia, penseu que aquest salmó ha estat 6 o 7 dies viatjant per Europa. No és lo mateix. Una xindri que fa unes hores a la millor estava encara al terreno, estava allí sembrada, que una xindri que pot vindre de qualsevol altre lloc del món.
0: Bueno, és que hem de tenir en compte que la xindri que ve de fora l'hem d'agafar verda, perquè si no, pues, que a mi, que arribaria massa madura i no es podria menjar. L'avantatge que té la xindri que tenim aquí és que l'agafam en el punt òptim i en els dos dies ja me l'estem menjant.
1: Clar. I què important... Què important és, Marga, si em permets, que des de les institucions se faci tot el possible per potenciar el que és el producte d'aquí. Hem conegut campanyes com Sabors d'Eivissa, ara estem en Això si és d'Eivissa. Suposo que per la gent també que treballeu en el món de l'alimentació, podríem dir, no? Tu que eres xef també, és una avantatge molt grossa treballar en producte d'aquí.
0: De més que avantatge és la qualitat. És enorme. És a dir, jo des de que tinc el restaurant, el primer que vaig fer va ser sembrar producte. Perquè aquí, quan jo vaig arribar, ja fa 20 i pico d'anys, no hi havia segons quines varietats. Llavors, jo tuve, i això no n'hi havia, i el primer que vaig fer va ser sembrar. Per això, amb el Lluís vam estar en contacte amb el principi per veure les varietats d'aquí, la pebrera eivissenca, la tomata de penjar, la xindri... És a dir, el meu sogre també era que tenia llavors antigues que ell l'anava guardant d'un any cap a l'altre, la de tomata, per exemple, de citró, eren llavors que ell conservava. Llavors és això, és cultura, no, diríem? Primer tot és cultura, és tradició i després és salut.
1: I tant que sí, i tant que sí. I a més
0: perquè
1: a més...
0: tu saps el que menges.
1: Clar, evidentment, i a més en totes les garanties del món.
0: Mira, jo m'he donat compte, i en el restaurant també m'havia donat compte, i la gent m'ho deia, jo feia una ensalada de tomata, i ara faig una sopa freda de tomata, que només dic tomata, no dic res més, tomata. I se'm diu, què li has ficat? Dic tomata. No, tu li has ficat algú més. Que no,
1: que
0: l'he agafat tomata. Però l'he agafada avui de matí.
1: Ja.
0: És a dir, ha estat madurant a la planta,
1: clar,
0: fins avui de matí. I avui de matí l'he agafada i l'he triturada i t'he fet una sopa de tomata. No pot ser dur alguna més. Se'm diu, és que, claro, jo agafo una tomata del mercat, dic, de quin mercat? Ara me n'anem supermercat, no me n'anem mercat.
1: Yeah.
0: No té res a veure, aquesta tomata que han agafat perquè arribi, van a manir al mercat, bueno, en el súper, l'agafen verda, si no arriba.
1: Clar.
0: Perquè és el que dèiem, ve de fora.
1: Jo he sentit molt...
0: Se passen la xindri, i passen la tomata, i passen totes les verdures que tenim de temporada.
1: Clar, jo he sentit a vegades entrevistes en nutricionistes i tots diuen el mateix. És que no és el mateix que una fruita, una verdura, madure a la planta o a l'arbre, que el tingui que agafar, com bé dies tu, verda, perquè després et passi pues, una setmana, 10 o 12 dies, a un camió frigorífic, que vagi allí a poc madurant, però és que el contingut alimentari d'aquella fruita no té res que veure.
0: No, perquè els nutrients te'l dona el sol i la terra.
1: Clar.
0: És a dir, i l'aigua. Aigua, sol i terra de menester. Sense aquests tres principals factors no maduraria la planta. I si tu la lleves abans i ja no pot absorbir aquests nutrients, la planta no té el mateix gust.
1: Clar, clar.
0: És a dir, la verdura que tu col·lectes a la fruita no té el mateix gust. Per això jo sa xindri d'aquí d'Eivissa és espectacular. És a dir, jo quan vaig arribar aquí a la illa, que la vaig tastar, vaig dir, ostres, i sa mamà li vaig donar a tastar que la vaig

0: diu Palma, i va dir, però és que com aquesta Cindy, ella li recordava a la Cindy que ella semblava son pare feia molt d'anys, era el que tenia en terra i també, que feia molt d'anys que no la menjaven, perquè nosaltres, clar, a Palma només menjaven súper, no?, el que trobaves, però és que hi ha molta diferència. Clar. I també la terra fa molt. És aquesta terra...
1: Clar, és el que t'anava a dir jo, que a part del carinyo, l'amor i el mimo del pagès, suposo que la terra també tindrà alguna cosa que dir, no?
0: Sí, la terra aquí té unes propietats que no té... És diferent, és aquesta terra vermella, i dona un gust diferent.
1: Clar.
0: Jo ho trob, igual que les tomates, saps que... Hi ha diferència.
1: I tant que sí. I que important també que des dels municipis, des de les diferents pedanies, se vagi promocionant a través d'aquestes festes els productes d'Eivissa, perquè aquí estem parlant de la Xindri, però hi ha frita de polp, hi ha patata, hi ha molta cosa que potencia també aquesta economia circular.
0: Sí. La patata, per exemple, ara quan començarem la campanya de la patata, també li feim molt de renou, sí, no?, sí, la patata. I seiem bé... I cerca la patata vermella.
1: Yeah.
0: Vale? Perquè quan varen començar a fer les fires no varen vendre i ara ja la venem, perquè fa falta. Jo li deien petit i dic, és que l'hem de vendre, la patata, perquè la gent la demana.
1: Clar.
0: Tu tenies una mostra de la varietat, ja feia degustacions, fèiem, bueno, els bars fèiem així degustacions i tal, però la gent volia dur-se la patata a casa seva i menjar-la. I ara pues, és el que faig, que cada any pues, li feim més hincapié, ensenyant com cuinar-la i la gent ja poc estaria ella.
1: Clar, i que important fer aquesta llavor pedagògica, no?, podríem dir, perquè molta gent a la millor desconeix de dir, escolta, jo puc fregir patata blanca i patata vermella i és el mateix?
0: No, no és el mateix. Clar. És que també no acabaran dir, tu pots fer promoció donant-te a degustar, però és que la millor promoció que fas és ensenyar a la gent com cuinar aquest producte, perquè la gent després ho pugui fer a casa seva, clar, perquè el que ens interessa és que la gent del dia al dia, no?, que cuini, que agafi aquest producte, que el cuini a casa seva.
1: Clar, clar.
0: Perquè realment un restaurant, a la llarga, s'aïlla, jo crec que no produeix tant com per mantenir... Un restaurant sí, però un hotel no.
1: Ja.
0: No hi ha tanta producció. El que ens interessa és arribar a la gent del carrer, no?, a la gent de normal i corrent, saps? Que pugui cuinar a casa seva, no un restaurant.
1: I tant, i tant, i tant.
0: Perquè el restaurant ja té els seus propis productors que li subministren aquest producte. Saps? És el que m'he donat compte, que la gent pues, tasta una Cindy i és el que va comprar en el súper, pues, que canviï. Aquesta anar a comprar aquesta Cindy en el súper, que vagin al mercat. Que vagin al mercat a comprar la Cindy.
1: Estem parlant des de l'espai avui, això sí és d'Eivissa, en Marc Aurell, que aquest divendres se celebra, com diem, al municipi de Sant Agustí, que està enclavat també des de lo que és el programa de festes de Llacamberri, pues la festa de la Xindri, no? Quin serà el programa? A quina hora començareu? Com funcionarà això, Marga?
0: Bueno, pues si te dic la veritat, no estic molt segura.
1: Si no, te ho dic jo, eh?
0: Sí, pues me pot dir perquè m'havien de passar l'horari. Jo sé que damunt les 6 i mitja jo he de ser cap allà.
1: Sí,
0: però perquè... sempre, si fa molt de sol, saps, començant damunt les 7 o això, saps?
1: Sí. Que... Mira,
0: jo he d'abans a preparar-ho, però que no sé... Perquè primer, saps què passa? Que fan... Sempre se retrasa. Ja, perquè sempre hi ha les coses i... Jo sé sort que s'esperilla, no?
1: Ja,
0: i tindrem cinta fins que acabi. Quan s'acabi la cinta jo m'aniré. És a dir, jo... Sí. Duré Cindy per 200 persones i quan s'hagi acabat la Cindy, pues ja m'aniria, saps que no... I jo tant. Sé que damunt les 6, això, he de ser cap allà.
1: Clar.
0: Però m'has agafat, no t'ho puc dir.
1: Pues mira, jo ho comentaré perquè la gent a la millor estarà en ganes de saber a veure a quina hora començarà. A les 7 i mitja hi haurà una degustació de sorbete i gazpacho de Cindy.
0: Sí,
1: i després,
0: això és el que faig jo.
1: Sí.
0: I després,
1: correcte. I després, a les 8 i mitja, ja comença, diguem, oficialment, el que és la xindriada, no?, la festa de la Xindri, allà al jardí del bar Canberri, en una actuació també musical de La Calle i Rock Me DJ Set. O sigui que hi haurà musiqueta i...
0: Sí, el que fan són còctels en Xindri que els serveixen dins el Xindri, dins el trobar de Xindri.
1: Sí,
0: això és el singular que tenen, no?
1: Clar.
0: I jo pues, faig això, que a lo de dins de Xindri pues, faig el sorbete i faig els gaspatxos. Sí.
1: Escolta, s'aprofita tot, eh?
0: Tot, tot. I mira, la clovella la fan servir com a got, no? Però hi ha gent que la combina sense clovella, eh? En castellà sí, sí. Se la menja. Se fa de tot en les ja. Xindis. I en la llavor, doncs, fas cullerets. Jo mateix, com que de petita,

0: cubrir les places d'aquestes àrees que no hi ha massa gent en la formació exigida per a poder exercir de profe de matemàtiques o de profe de llengua catalana.
1: ¿Y por qué sucede esto? Porque al final están estos complementos de 300 euros para plazas de difícil cobertura en Ibiza y hasta 400 para los de muy difícil cobertura, pero ¿esto sigue siendo insuficiente o por qué sucede que sigamos teniendo vacantes de profesores?
0: Mirar de donar un complement retributiu quan no n'hi ha massa persones que tinguin la titulació exigida, un complement retributiu no fa que hi hagi més persones titulades en aquestes àrees. Ho dic perquè, tot i que hi ha algun mecanisme per intentar pal·liar aquestes mancances, realment el que fa que una societat, una illa, tingui la gent qualificada que necessitem de professionals és que gent que viu aquí, que s'ha desenvolupat aquí, que estudie des d'aquí, que es vulga dedicar.
1: Que se formen aquí, no? Que és lo que és algo que
0: clar,
1: sempre...
0: És l'ideal com a una societat que siguin capaços de formar a la gent que realment necessitem, perquè som una illa que va augmentant la població, que té moltes necessitats de professionals qualificats i clar... ha de ser possible una vida digna en les formacions que correspon. El tema de vivenda és un tema tan delicat que també influeix en la nostra dificultat perquè persones d'altres països, d'una altra geografia, vulguin venir a treballar a Ibiza.
1: Claro, estamos hablando con Maribí Mengual, que es representante del STEI en Ibiza, sobre la vuelta al cole. Maribí, hay otros problemas que desde que yo llevo en la isla venís prácticamente reclamando los sindicatos, estos de menos alumnos por aulas, menos horas lectivas, menos burocracia que siempre tenéis que hacer frente vosotros, los profes, más personal especificado, más personal especializado y mejores infraestructuras. ¿Cómo están estos temas? ¿Cómo empieza el curso en Ibiza con estos temas que también son endémicos de nuestras islas?
0: Efectivament, tot el que tu has dit és el que hi ha i realment sempre tenim una dificultat significativa perquè centres estiguen preparats del tot a principi de curs. El manteniment de centres educatius en general de les escoles correspon al manteniment, els ajuntaments fan moltes tasques de manteniment als estius, sí, diguem que comença el curs a voltes l'1 de setembre i encara hi ha coses que s'han d'anar acabant. I en els centres de secundària, és la conselleria, moltes voltes es fan licitacions d'obres, queden desertes, s'ha de tornar a fer la licitació per uns altres, un altre preu de licitació. Diguem que hi ha complicacions que fan que no acabem de sortir d'això que tu has comentat. El mal endèmic de les obres que mai dona temps a l'estiu a acabar les necessitats reals que tenim. I correspon això a la millora d'infraestructura, millora de plantilles i millora, clar, de la burocràcia, que també fa referència a les condicions de treball del professorat. Hores lectives, burocràcia, vivenda...
1: Claro, es que, por ejemplo, el tema de la burocracia, Maribí, es que al final hace que os tengáis que multiplicar en las horas lectivas y que al final el profesor o la profesora sea mucho más que un simple docente, ¿no?
0: Clar, és que molt de professorat ha vist com l'exigència d'haver de fer tanta burocràcia resta temps del treball real d'atenció directa, que és un treball que també s'ha de preparar, s'ha de... diguem que és el que més es veu cara a la feina del professorat. I aquest augment de burocràcies i d'informes i de diverses qüestions, diguem que influeix en la percepció de que el professorat va més agobiat i té més obligacions. El tema de reduir la burocràcia també és un gran tema cara a les condicions laborals del professorat.
1: Pues ja l'han oït.

0: fundamental en nuestra sociedad. Mariby Mengual, representante del sindicato Stay en Ibiza, muchísimas gracias por atender la llamada de Más de Uno Ibiza y Formentera, y muchísimo ánimo para el inicio del curso, que falta hace, ¿eh? Y gracias.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i sí, sempre començam en optimisme i en il·lusió de fer les coses amb molta energia i alegria cara al nostre alumnat i cara a la societat.